0: Dentro de las casas y hubo mucha movilización de Guardia Civil, de bomberos, de la UME. Es que veíamos las llamas, las veíamos muy cerca.
1: Se han quemado más de 250 hectáreas, hay dos focos activos y las previsiones para hoy son buenas. La humedad aumentará un 70%, lo que facilitará los trabajos de extinción. Por su parte, el incendio de la Sierra del Garcerán ya está controlado y se ha levantado el confinamiento, igual que el de Cuya, que ya está extinguido. A esta hora está previsto que se reúna el CECOPI para analizar la situación. También estabilizado el incendio de Moratalla, en Murcia. En el municipio segoviano de Navas de San Antonio, las próximas horas son clave para las labores de extinción del incendio que se produjo la pasada jornada después de que un coche se incendiase en el arcén de la autopista, provocando cortes en la Nacional 6 y desvíos en la AP6. En la zona se esperan fuertes rachas de viento a partir de mediodía.
2: Y en Madrid, un hombre de 61 años ha fallecido esta madrugada tras una explosión que ha provocado un incendio en un semisótano de un bloque de viviendas en el distrito de Moratalaz. Roberto González es el jefe de bomberos de Madrid.
3: Se ha recibido un aviso en la central por un incendio en un edificio de viviendas y a la llegada nos hemos encontrado que había habido una explosión, una deflagración en el sótano, en los cuartos de trasteros del edificio, donde hemos podido evacuar a una víctima que ha resultado fallecida.
2: Del exterior, miramos a Cisjordania, donde más de 20 palestinos han resultado heridos en una nueva oleada de ataques de colonos y militares israelíes. Álvaro Alcaide.
4: El incidente más grave se ha registrado en el sur de Hebrón, donde 11 personas han resultado heridas, una de ellas por disparos con munición real. Seguimos en Oriente Próximo porque Irán asegura que está cerca de un acuerdo con Omán sobre el estrecho de Hormuz, aunque mantiene que su reapertura dependerá también del levantamiento de sanciones y de compensaciones por parte de Estados Unidos. Escuchamos al presidente iraní Masoud Pezeshkian, quien ha defendido la vía negociadora y ha expresado su deseo de que las conversaciones permitan superar la actual situación de tensión permanente entre Irán y Estados Unidos. Mientras tanto, Emiratos Árabes Unidos acusa a Irán de haber alcanzado con un misil a un buque vinculado a su petrolera estatal sin causar heridos.
2: Y seguimos en el plano internacional. En Colombia, el arranque del mandato del presidente Abelardo de la Espriella ha estado marcado por dos ataques con explosivos.
4: Policía ha muerto en un ataque con drones en el departamento de Cesar y disidentes de las FARC han destruido un peaje en construcción cerca de Cali. El nuevo presidente ha prometido una respuesta contundente contra las organizaciones armadas.
2: En los deportes, el tenista español Rafa Jodar ya está en cuartos de final del Master 1000 de Canadá tras vencer con solvencia al checo Jiří Leheka por un doble 6-3. El número 15 del mundo se enfrenta mañana a Arthur Fils por una plaza en semifinales. El madrileño, de solo 19 años, ha alcanzado al menos los cuartos de final en 7 de los últimos 8 torneos. Así llegamos a las 9:05, las 8:05 en Canarias.
5: Radio Nacional de España.
6: Radio Cinc Tot Notícies. Illes Balears. Radio Nacional d'Espanya.
7: Com estàu? Molt bon dia. Són les 9 i 5 minuts. Sóller està al límit. Així ho van expressar les més de 2.000 persones que varen acudir a la manifestació contra el model turístic actual, convocats per la plataforma Menys Turisme, Més Vida i també pel moviment Jove de Sóller. Les reivindicacions varen clamar contra el col·lapse que, asseguren, viu el poble al llarg de l'any per culpa del turisme. Reivindiquen, entre d'altres, resoldre la crisi de l'habitatge i millorar el transport públic al poble. És la notícia amb la qual encetam l'informatiu matí de cap de setmana d'aquest diumenge, dia 8 d'agost. Tot d'un ampliar amb aquesta i altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
8: Bon dia. Avui a les Illes Balears pugen les temperatures i s'esperen màximes molt altes. Es superaran els 36 graus a gran part del territori i a la illa de Mallorca els termòmetres podrien arribar als 39 o 40 graus. Avui màximes previstes de 38 graus a Palma, 34 a Eivissa, 33 graus a Maó i 32 a Formentera. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix a moderat de llevant. És una informació d'AEMET.
7: Gràcies, Noel. Hi ha una informació que completem amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 28 graus a Palma, a Eivissa, Formentera i Maó. Rebeu salutacions cordials de José Miguel Blasco, el control tècnic, i de qui us parla, Xavi Ara.
9: Yeah.
7: Milers de persones varen recórrer ahir els carrers de Sóller en una manifestació a la qual varen protestar contra el turisme com a principal motor econòmic del poble i també de Mallorca. Ahir varen assistir unes 1.000 persones, segons les dades oferides per la delegació del govern. Un nombre, volíem dir, que s'eleva a les 2.500, segons els organitzadors. Convocats per la plataforma Menys Turisme, Més Vida i també pel moviment Jove de Sóller, les reivindicacions varen clamar contra el col·lapse que asseguren viu el poble al llarg de l'any pel cup del turisme, un fet que s'aguditza a l'estiu. Estan cansats, diuen, de no poder circular pel poble sense que hi hagi embossos constants. Per això, entre d'altres, reclamen una millora urgent del transport públic i que hi hagi restriccions al trànsit de vehicles de no residents més enllà de la zona de baixes emissions que se va posar en marxa fa uns mesos. I tampoc s'ha oblidat de reivindicar un millor accés a l'habitatge. El portaveu de Menys Turisme, Més Vida és Dani Comas.
9: I posar mesures perquè la gent pugui quedar a viure a Sóller i no depengui de transport públic que és deficient i d'un accés a l'habitatge que està molt afectat per la turistificació. I, a més, criticant bastant el canvi de la societat i el canvi dels comerços que s'estan adreçant cada vegada més en el turista i els residents no tenim espais a on anar.
7: Entre els assistents, sobretot, s'ha vist molta frustració pels efectes negatius de la massificació turística. Asseguren una vegada més que no estan en contra del turisme, sinó del model actual, que lamenten prioritza la quantitat envers la qualitat i tracta els residents com una mercaderia.
10: I tenim el problema a la plaça a fer un cafè, perquè està tot ocupat. Per entrar dins el nostre poble hem de fer mitja hora de cop, com a mínim.
11: Venc perquè jo fa més de 10 anys que faig feina de cara als turistes i també dels locals i no tenim possibilitat de prosperar. Aquí no hi ha possibilitats, no tenim oportunitats.
12: Tenim una depuradora que no depura el que hauria de depurar i tiren l'aigua mal depurada en els horts de soia. Tenim un port ple de barques amb fondejos il·legals i de cada vegada ja s'aigua d'esport més bruta i menys peixos.
7: La marxa va començar a la plaça dels Estiradors i va passar per Santa Teresa, al carrer de Sa Lluna, i va finalitzar a l'Ajuntament, on es va llegir el manifest. I també vos contam que els aeroports de les Balears acolliran de manera imminent els controls fronterers aleatoris no sistemàtics a viatgers procedents d'Itàlia, uns controls que varen començar el vespre de divendres a Madrid i Barcelona i que ahir es van estendre a Màlaga, Sevilla, Bilbao, Alacant i València. Segons informen fonts del Ministeri de l'Interior, es controlarà la documentació entre el 5 i el 10% del passatge de cada vol. Tot, recordem, en resposta a les mesures de control de fronteres que el govern de Geòrgia Meloni ha imposat als viatgers procedents d'Espanya després de la crisi migratòria viscuda a Ceuta. En successos, vos contam que 5 persones han resultat ferides, dues d'elles de gravetat, en un xoc frontal entre dos vehicles a Menorca. Segons ha informat el servei SAMU 061, el sinistre es va produir ahir passades les 5 de l'hora baixa a la carretera de Viniancolla, al municipi de Sant Lluís. Tots 5 romanen hores d'ara ingressats a l'hospital. I l'incendi declarat a hora baixa al Puig de Sant Muntaner a Palma ja va ser donat per controlat passades les 8, després d'haver cremat poc més de mitja hectàrea de pinar. El foc es va confirmar minuts abans de les 5 a les immediacions de la base militar Jaume II. I tot això quan també vos han de contar que s'eleven a 5 les pasteres arribades ahir a les costes de les Balears. La darrera d'elles va ser interceptada a 6 milles al sud de Cabrera amb 29 persones d'origen subsaharià a bord. Aquesta embarcació es suma a les altres 4 que varen arribar durant la matinada i d'aquesta manera al llarg del dia d'ahir el total de persones arribades ascendeix a les 84 i totes, com dèiem, d'origen magrebí i subsaharià. Ha estat, com dèiem, una setmana intensa a les illes perquè en total han arribat 24 barques amb més de 400 persones. Segons les dades del Ministeri de l'Interior, en el que va d'any ja han desembarcat a les costes de les Balears 4.278 migrants a bord de 226 pasteres. Obrim plana política. El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, proposa que les polítiques d'habitatge dirigides a residents a l'illa tinguin en compte un mínim de 10 anys d'empadronament per, diu, defensar la cohesió social i la igualtat d'oportunitats i de futur, així com per retenir a professionals essencials d'àmbits com la sanitat, l'educació i la seguretat a l'illa. D'aquesta manera, Marí ha situat la gestió del creixement poblacional com a eix central del seu discurs institucional, pronunciat ahir amb motiu de la celebració del patró Sant Siríac. Marí recorda que Eivissa duplicat la seva població en més de 30 anys i assegura que la capacitat de l'illa per produir aigua, construir habitatge, absorbir vehicles, garantir el subministrament elèctric, prestar serveis públics i conservar el territori és limitada. El president no renega del turisme, tot i que defensa una revisió del model actual.
13: Tenim l'obligació de gestionar i no qüestionar una indústria que volem que segueixi sent el motor de l'illa, però no de qualsevol manera. Turisme que respecti aquesta terra i en els seus residents, que consumeixi oferta legal i que contribueixi a conservar el nostre patrimoni natural i cultural.
7: I d'Eivissa cap a Mallorca, la plataforma veïnal Flipa on Pere Grau ha manifestat la seva indignació per la successió de panes elèctriques a la barriada des de finals del mes de juliol. Critiquen la incertesa que cada vegada més s'apodera dels veïnats i exigeixen mesures urgents per reforçar la infraestructura elèctrica. El darrer episodi es va produir ahir vespre, el vespre de divendres, quan la barriada va quedar a les fosques durant unes hores. El portaveu de la plataforma, Nael Faló, explica que això està causant greus perjudicis a la gent.
14: Gente que tiene movilidad reducida no puede coger el ascensor, gente que tiene aparatología para poder dormir no puede utilizarla, obviamente estamos en una ola de calor, no se puede utilizar ni aire acondicionado, ni ventiladores, ni neveras, ni poder cargar el móvil, con lo cual no solo hay mucha indignación en la barriada, sino adicionalmente hay mucha incertidumbre que vuelva a pasar.
7: Per això demanen a l'administració que emprengui accions per arreglar el problema d'immediat que garanteixi subministrament elèctric segur, fiable i adaptat a les necessitats dels veïnats. I en el cas que la pana es repeteixi, Faló explica que han posat a disposició dels veïnats una guia pràctica amb consells d'actuació. Entre ells, no entrar en pànic, no obrir la gelera per mantenir la frescor dels aliments, no encendre espelmes per evitar incendis i no sortir al carrer amb el cotxe i també estar localitzable al telèfon. En els esports, el Mallorca empata a 1 en el seu darrer amistós de pretemporada davant l'Elversberg amb els tants del mallorquinista Antonio Sánchez i de l'alemany en Rohr. El partit va ser mogut destacant la targeta vermella que va rebre Abubakar Sumajoro. La propera cita serà el proper dissabte contra el Valladolid dins els partits de temporada de Lliga. I encara en futbol, Manu Morlanes ha acordat amb el Mallorca la renovació fins a l'any 2031. El jugador de Saragossa ha disputat un total de 110 partits després d'arribar procedent del Villarreal l'any 2023. I un darrer punt, perquè l'U d'Eivissa ha tornat a aixecar el trofeu Festes de la Terra aquest dissabte. Ho ha fet després de guanyar la Societat Esportiva Eivissa per 1-0. I avui a la cultura anant fins a Porreres. Avui a hora baixa, a les 7:15, s'inaugura l'Auditori Municipal de Porreres l'exposició col·lectiva Flors de Matler. Es tracta d'una mostra que reuneix les obres d'artistes porrerancs i posa en valor el talent i la creativitat local. La inauguració comptarà amb la participació dels propis artistes, oferint al públic l'oportunitat de conèixer de prop el projecte expositiu i compartir una vetllada dedicada a l'art. Així, amb aquesta moda ultramada, Ana Maria Jaume ens acomiadam per ara. Recordeu que les notícies de les Illes tornaran quan siguin 1:30 al radiodiari migdia d'aquesta casa de Ràdio Nacional. Que tingueu molt bon dia.
6: No solo los científicos han sucumbido a la fascinación y el misterio de un eclipse total, también ha sido inspiración de artistas, escritores, músicos y cineastas. Aún se conserva el registro cinematográfico de un eclipse que se pudo ver en Estados Unidos en 1900, apenas 5 años después del nacimiento del cine. Aquí en nuestro país, en 1912, Josep Comas y Solà logró grabar durante unos segundos el espectro de un eclipse total, una filmación que desgraciadamente se ha perdido, como también se perdió la que realizó uno de nuestros pioneros del séptimo arte, Segundo de Chomón. Alba Vidal García es astrónoma del Observatorio Astronómico Nacional.
15: Y en 1905, en uno de los eclipses que se vieron desde España, el que se conoce como el eclipse español, grabó o fotografió el eclipse, hizo una película que podríamos pensar que fuera la primera película documental en España sobre el eclipse de 1905.
16: Unos cuantos años después, en 1961, el director Richard Fleischer y el productor Dino De Laurentiis retrasaron el rodaje de la escena de la crucifixión en la película Barrabás, protagonizada por Anthony Quinn, para captar un eclipse solar total que ocurrió el 15 de febrero de ese año. El equipo utilizó tres cámaras para registrar el momento exacto, logrando una recreación de las tinieblas bíblicas sin necesidad de efectos especiales.
17: Jamás he visto una oscuridad como esta en pleno día.
18: ¿Qué sucede?
17: ¿Sabes lo que es? Que la luz se aleja de nosotros, ahora que le hemos matado.
16: Sí, ya en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Lucas citan la oscuridad en la que se sumió la tierra al mediodía en las horas previas a la muerte de Cristo. Los evangelistas hablan de horas, pero hoy sabemos que un eclipse dura tan solo unos pocos minutos y que tal vez esa oscuridad se debió a una nube de polvo, pero no seremos nosotros los que corrijamos el Nuevo Testamento. Y antes, en la Odisea, escrita en el siglo VIII a.C., ya hay alusiones a un posible eclipse. Dante, en el canto segundo del Paraíso, en su Divina Comedia, argumenta sobre el origen de las manchas lunares a propósito de un eclipse. Siglos más tarde, el gran William Shakespeare se valdrá de ellos para dotar de mística y misterio a sus obras, en las que, como en el Rey Lear, son elemento de gran carga dramática, símbolo de mal augurio.
19: Los últimos eclipses del sol y de la luna no presagiaban nada bueno. En las ciudades rebeliones, en los campos discordias, traición en los palacios y los vínculos entre los hijos y los padres rotos.
16: El poeta Thomas Hardy le dedicó un soneto a un eclipse total de luna, el escritor Augusto Monterroso uno de sus sorprendentes cuentos, y hasta Cristóbal Colón se sirvió de uno para engañar a los nativos de Jamaica y lograr provisiones. Eclipses en la literatura y también en el arte. Sí, porque a lo largo de los siglos los pintores también se han dejado seducir por la fascinación, el asombro e incluso el temor que despiertan los eclipses. Son muchas las representaciones del momento de la crucifixión en las que aparece un eclipse, por ejemplo, en un cuadro del siglo XV de un pintor valenciano desconocido que se conserva hoy en día en el Museo Thyssen-Bornemisza.
15: Luego también tenemos representaciones que no tienen que ver con esta parte de la crucifixión y simplemente como que buscan representar el eclipse como tal. Y una de las que a mí más me gustan es una que tiene el Roy Lichtenstein de 1975. Utiliza como distintas circunferencias o semicircunferencias y parece como que realmente se está moviendo el eclipse o que se van viendo distintas fases.
16: Y no nos olvidamos de la música, que como en el resto de las artes, también cuenta con una historia llena de eclipses.
15: Partiendo, por ejemplo, desde la música clásica, tenemos a Händel. Tiene un fragmento que le llama Total Eclipse en Samson, y que compara la pérdida de visión de uno de los personajes con ese momento en el que perdemos la luz durante un eclipse solar total.
16: Ya en el siglo XX, grupos como Iron Maiden con su tema Total Eclipse del año 1982 o Pink Floyd.
15: En su disco de Dark Side of the Moon tiene una canción al final que también le llama Eclipse. Y además el disco también lo han interpretado como una especie de pasaje de distintos momentos de luz en las que acabando con el eclipse pues puede ser como una especie de vuelta a la luz.
16: Y no podíamos dejar de recordar a la recientemente fallecida Bonnie Tyler con su tema Total Eclipse of Heart. Cine, literatura, pintura, música, las artes rendidas ante ese raro y fascinante fenómeno, el de un eclipse total que trae la noche en el día.